sàpiga xiu aran Michell e per tu un bè fa s'lleva mai. Lletoim de dune n'hi ha que te. Oral xiu, sàrran.